i altres més poc m'ho va agradar jo aquell estil que posa i ara has d'anar-te'n a un racó com una bèstia mulla i ha de plorar en com un eriçó que sa gent se n'estranya i ha vacint tot i ve fa